31 da 500 na man fetur da aka tace ba bisa ka'ida ba tare da alalata matatun mai guda 12 a zango na farko na shekarar 2026.